0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: I a Catalunya Música, tot seguit, podreu sentir el concert campestre per a clavecí i orquestra de Francis Poulenc. Pascal Roger interpreta la part solista, la de clavecí, i l'acompanya l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Charles Dutoit.

0: Pascal Roger, el clavecí i l'Orquestra Nacional de França, dirigits per Charles Dutoit, oferien la versió que ara sentíem del concert campestre, aquesta obra per a clavecí solista i orquestra de Francis Poulenc.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Lytton Choir Book és un manuscrit musical anglès de finals del segle XV que es conserva a la biblioteca de Lytton College. Es va recopilar entre els anys 1490 i 1502. Una de les peces que conté és la Passió segons Sant Mateu del compositor Richard Davey, que ara sentim en la interpretació de Tonus Peregrinus, conjunt que dirigeix Anthony Pitts.

El conjunt Tonus Peregrinus, dirigit per Anthony Pitts, ens oferia la Passió segons Sant Mateu de Richard Davey, una obra que forma part del manuscrit Ditton, un manuscrit musical anglès de finals del segle XV.

Per continuar amb la nostra programació, us proposem avui el trio amb piano en do major de Gaspar Cassadó, interpretat pels membres del trio Kandinsky.

0: Hem sentit el trio amb piano en do major de Gaspar Cassadó, interpretat pel trio Kandinsky.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: És la sonata per a violí i baix continu en si bemoll major, opus 2, número 6, de Richard Jones, una obra publicada a Londres l'any 1735. Ens acompanyaven Carreta Maria Kent a la violí, Lauri Polacca, violoncel i Mitzi Meyers en clavecí.

Continuem la nostra programació situats a l'Anglaterra de principis del segle XVIII per sentir la sonata per a violí i continu en si bemoll major, opus 2, número 6, de Richard Jones. Ens acompanyen Creta Maria Kent a la violí, Lauri Pullack a violoncel i Mitzi Meyerson clavecí.

El conjunt vocal de King Singers ofereix la versió que ara sentirem del vals de l'emperador de Johann Strauss, fill, el vals Opus 437.

Aquesta era la versió vocal de David Overton del Vals de l'Emperador, opus 437 de Johann Strauss fill, una versió que interpretava el conjunt de King Singers.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el ballet Bolero de Maurice Ravel, una obra de l'any 1928 que ens ofereix l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.

0: S'acaba aquí el bolero de Maurice Ravel, un ballet que s'ha difós més com a obra de concert. Sentíem l'Orquestra Simfònica de Montreal dirigida per Charles Dutoit.
1: Catalunya Música.

El quartet de corda en mi bemoll major que sentirem a continuació és de Franz Joseph Haydn. És el quartet Hoboken 3 número 2 i l'interpreta el quartet Kodály.

0: Era el quartet de corda en mi bemoll major, opus 1, número 2, de Franz Joseph Haydn, el quartet Hoboken 3, número 2, i el sentíem en la versió del quartet Kodály.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Del compositor francès Albert Roussel podrem sentir ara la Simfonia número 2 en si bemoll, opus 23, una obra composta l'any 1921 que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Radio França, dirigida per Marek Janowski.

El compositor francès Albert Roussel és l'autor d'aquesta sinfonia número 2 en si bemoll major, opus 23, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Filharmònica de Radio França dirigida per Marek Janowski.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música una obra de Wolfgang Amadeus Mozart, la seva sonata per a piano en do major, Kegel 330, que interpreta en aquesta gravació de l'any 2000 el pianista Daniel Barenboim.

0: Aquesta era la sonata per a piano en do major Kehl 330 de Wolfgang Amadeus Mozart i la sentíem interpretada pel pianista Daniel Barenboim.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint les cançons i romances per a cor, opus 93A de Johannes Brahms, un recull de 6 cançons compostes l'any 1883 sobre textos de Goethe, Kapper, Rückert i von Arnim i també un text tradicional alemany. Sentim el cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigit per Günther Jena en un enregistrament de l'any 1982.

Fins aquí el recull de 6 cançons i romances per a cor opus 93A de Johannes Brahms. Sentíem el cor de la ràdio del nord d'Alemanya dirigit per Günther Jena.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit a Catalunya Música sentirem el segon assaig per a orquestra, que és l'Opus 17 del nord-americà Samuel Barber. L'Orquestra Nacional Escocesa l'interpreta sota les directrius de Mary Nelsop.

0: L'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Merin Alsop, interpretava el segon assaig per a orquestra, que és l'Opus 17, del compositor nord-americà Samuel Barber.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Richard Strauss va compondre el segon concert per a trompa l'any 1942. És l'obra que ara sentirem en la versió de Maria-Louise Neunecker, trompa, i l'Orquestra Simfònica de Bamberg, sota la direcció d'Ingo Metzmacher. Concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major de Richard Strauss.

Maria Louise Neuneker, trompa, i l'Orquestra Simfònica de Bamberg, sota la direcció d'Ingo Metzmacher, ens oferien el concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major de Richard Strauss.

0: Catalunya Música.
1: Christopher Hogwood dirigeix la versió de la música de Händel que sonarà tot seguit aquí a la nostra sintonia, la del Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, i la dirigeix al capdavant de l'orquestra de la societat Händel i Haydn de Boston.

0: Aquest era el Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, i l'hem sentit en la versió que en feia l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir les 12 cançons espanyoles que Joaquín Rodrigo va compondre l'any 1951. Ens acompanyen Ana María Martínez, soprano, i Albert Guinovart, piano.

0: Fins aquí les 12 cançons espanyoles que Joaquín Rodrigo va compondre l'any 1951 a partir de textos populars adaptats per Victoria Cami. Ens acompanyaven Ana Maria Martínez, soprano, i Albert Guinovart, piano.
1: Catalunya Música.
2: La següent proposta que us fem avui és la de l'audició del concert per a violí, corda i baix continu en mi major, catalogat amb el número 1042 de Johann Sebastian Bach. Aquesta gravació que us oferim la van fer l'any 2000 el violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

El violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Berlín interpretaven el concert per a violí, corda i continu en mi major, catalogat amb el número 1042 de Johann Sebastian Bach.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

De Johann Strauss fill són els contes dels boscos vianesos, el seu vals opus 325, que sentirem tot seguit, interpretat en aquest enregistrament del 1972 per l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Billy Boskovsky.

0: Interpretat per l'Orquestra Simfònica de Viena amb Billy Boskovsky al capdavant, sentíem el vals opus 325 de Johann Strauss fill, el vals Contes dels boscos vienesos.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb el madrigal Ecco morirò dunque, de Carlo Gesualdo. El sentim en la versió del conjunt Delitie Musiche, dirigit per Marco Longini.

0: El conjunt Delitie Musicae, dirigit per Marco Longini, ha interpretat el madrigal Ecco Morirò Dunque, de Carlo Gesualdo, que es troba al quart llibre de madrigals que es va publicar a Ferrara l'any 1596.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir l'arabesca per a piano en do major, opus 18, del catàleg de Robert Schumann. Maurizio Pollini va gravar la versió que us oferim avui l'any 1987.

0: Aquesta era la versió de Maurizio Pollini de l'arabesca per a piano en do major, opus 18, de Robert Schumann.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanyarà la pavana per llaüt en do menor, número de catàleg 94 de John Dowland. L'interpreta per a nosaltres el llaütista Paul Odet.

0: Era la pavana per a llaüt en do menor, número 94, de John Dowland, interpretada pel llaütista Paul Odet.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La música que ara mateix us proposem de sentir és de Jan Sibelius. El Vals Trist és el seu opus 44, número 1. És una de les peces de la música incidental Kuolema, la mort, música per a l'obra dramàtica d'Arvid Jenfeld. L'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian, interpreta aquesta versió que ara sentim de la música de Sibelius.

0: Aquest era el Vals Trist, l'opus 44, número 1 de Jean Sibelius, i en sentíem la versió de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Paglivanian.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la suite francesa per clave número 1, número de catàleg 812 de l'àlbum d'Anna Magdalena de Johann Sebastian Bach. L'intèrpret és el clavecinista Nicholas McGuigan.

0: Nicholas McGuigan Clave ens interpretava la suite francesa per clavecí número 1, número de catàleg 812 de l'àlbum d'Anna Magdalena de Johann Sebastian Bach.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
5: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui compartim amb vosaltres un concert de la temporada a l'Ateneu Romanès de Bucarest, la sala de concerts més important de Romania i un dels monuments més importants de la seva capital. Un artista que ha estat sempre molt vinculat a la música romanesa és el director nord-americà de Pares Romanesos, Lawrence Foster, que nosaltres coneixem bé perquè entre els anys 96 i 2002 va dirigir l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. A l'Ateneu Romanès, Lawrence Foster dirigeix dues grans obres de repertori: el concert per violí de Félix Mendelssohn amb el jove violinista Daniel Losakovich i la missa en do major de Beethoven, al capdavant del cor i l'orquestra filarmònica George Enescu i d'un grup de solistes. I abans encara sentirem una peça inspirada en la cultura de Transilvània, la suite del ballet Tríptic d'Adrian Pop. L'enregistrament el va fer la ràdio romanesa l'octubre del 2025 i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'obra del compositor romanès Adrian Pop fa una síntesi dels valors de la tradició amb l'esperit de la modernitat. El públic l'aprecia i s'interpreta sovint a Romania. A l'Ateneu Romanès de Bucarest, la filarmònica George Enescu ens ofereix la suite del ballet Tríptic, una partitura del 1998 que s'inspira en el folklore de Transilvània. Danses, emoció, color i tradició amb un tractament simfònic complet.

Lawrence Foster, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica George Enescu, ens ha ofert la suite del ballet Tríptic del compositor romanès Adrian Pop, una obra inspirada en el folklore de Transilvània. I apareix ara a l'escenari de l'Ateneu Romanès de Bucarest el jove violinista suec de 25 anys, Daniel Losakovic, que ha seduït el públic i la crítica no només amb el seu virtuosisme, sinó també amb la seva refinada musicalitat i per la maduresa de les seves actuacions. Ens ofereix una obra molt estimada pels músics i pels oients per la seva extraordinària bellesa, el concert per violí en mi menor de Felix Mendelssohn, una partitura que va néixer de la col·laboració de Mendelssohn amb el seu amic de tota la vida, l'eminent i virtuós violinista Ferdinand David. Al concert hi trobem tots aquells trets que tant caracteritzen la música de Mendelssohn: claretat de la textura clàssica, emoció romàntica i melodies àmplies, líriques i tremendament expressives, tot vestit amb refinament, elegància i bon gust. I encara Mendelssohn hi va portar detalls insòlits per l'època. Per exemple, que el tema principal no el presenta l'orquestra, sinó l'instrument solista. O la cadència en solitari, que no sona al final del primer moviment, com era habitual, sinó al mig. I encara un altre, els tres moviments flueixen entre si sense interrupció, una innovació sorprenent en aquell temps. Daniel Losakovic, violí, i l'Orquestra Filarmònica George Enescu, sota la direcció de Lawrence Foster, ens ofereixen el concert per violí i orquestra en mi menor, opus 64, de Felix Mendelssohn.

El violinista Daniel Losakovich i l'Orquestra Filarmònica George Enescu, sota la direcció de Lawrence Foster, ens han ofert el concert per violí i orquestra en mi menor, opus 64 de Felix Mendelssohn, tot un cant a la bellesa, una partitura estrenada al març del 1845 a Leipzig. El solista Daniel Losakovich correspon als aplaudiments del públic de l'Ateneu Romanès de Bucarest amb una peça fora de programa, amb la tercera de les 6 sonates per violí d'Eugène Ysaÿe, la que està dedicada justament al gran compositor nacional de Romania, George Enescu.

Aplaudiments per al violinista Daniel Losakovich, que ens ha ofert la sonata en re menor, balada opus 27, número 3, d'Eugène Ysaÿe, una sonata que el compositor belga va dedicar al romanès George Enescu. És el bis que ha interpretat Daniel Losakovich a l'Ateneu Romanès, aquest violinista suec de 25 anys, després d'haver seduït el públic amb la seva versió del concert de Mendelssohn. I l'altre plat fort de la vetllada és una de les poques obres sacres de Beethoven, la Missa en Do Major, una partitura que anticipa la monumental Missa Solemnis. La va compondre el 1807 per encàrrec del príncep Nicolaus Esterházy, el príncep per qui Haydn havia escrit una missa anual des que va tornar d'Anglaterra. Ara li va tocar a Beethoven, i tot i que Beethoven es troba immers en el seu període romàntic, l'obra, aquesta missa, fa una mirada cap a la tradició clàssica, que havia anat abandonant des de feia una dècada. Per tant, hi trobem pocs contrastos dramàtics. Més aviat, l'obra obeeix a la idea de rigor de construcció, equilibri, sobrietat i transparència al servei de la forma, que segueix les parts habituals de la litúrgia llatina, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Ens acompanyen els solistes Sara Traubel, soprano, Ramona Zaharia, mezzo-soprano, Marius Budoyu, tenor, i Mihai Damian, baríton. Amb ells, el cor i l'orquestra filarmònica George Enescu, sota la direcció de Lawrence Foster. Missa en Do Major, opus 86, de Ludwig van Beethoven.

0: S'acaba aquí la missa en do major, opus 86, l'obra que Beethoven va escriure per encàrrec del príncep Nikolaus Esterházy per continuar la tradició establerta per Haydn. Hem arribat així al final d'aquest concert de la temporada a l'Ateneu Romanès de Bucarest. El director nord-americà d'origen romanès Lawrence Foster ha dirigit per aquest ordre una peça inspirada en la cultura de Transilvània, la suite del ballet Tríptic d'Adrian Pop, el concert per violí de Félix Mendelssohn amb el jove violinista Daniel Losakovich i, per acabar, la missa en do major de Beethoven al capdavant del cor i l'orquestra filarmònica George Enescu i d'un grup de solistes format per Sara Traubel, soprano, Ramona Zaharia, mezzosoprano, Marius Budoyu, tenor i Mihai Damian, baríton. L'enregistrament el va fer la ràdio romanesa l'octubre del 2025 i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat a Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la nostra programació amb Leos Janáček i una obra de cambra que evoca els dies feliços de la seva vida d'estudiant a Brno. És la suite per a sextet de vent Mladi, Joventut, obra per a flauta, oboè, clarinet, trompa, fagot i clarinet baix, que sentim en la interpretació del quintet de vent en Praga i Thomas Kutnick.

S'acaba aquí la suite per sextet de vent Mladí Joventut del compositor txec Leos Janáček, obra de l'any 1924, que hem sentit interpretada pel quintet de vent Praga amb la col·laboració de Tomáš Kutník.

0: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
1: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans-Dorf i Mutter amb la Filarmònica de Múnich,
0: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
1: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
0: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
3: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

Per continuar, us convidem a sentir el villancet No soy yo, del cançoner d'Uppsala, d'autor anònim del segle XVI. Els intèrprets seran la soprano Claire Lefiletre, la mezzosoprano Isabelle Duruet i le poème harmonique que dirigeix Vincent Dumestre.

0: Un dels villancets del cançoner d'Uppsala del segle XVI, No soy yo, tal com l'han interpretat la soprano Claire Lefiletre, la mezzosoprano Isabelle Drouet i Le Poème Harmonique, dirigit per Vincent Domestre.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Per continuar, hem escollit un dels concerts de les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, el concert per violí, corda i baix continu en sol menor, l'estiu. Els intèrprets seran l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigida pel violinista Nigel Kennedy.

0: Hem sentit el concert per violí, corda i baix continu en sol menor, l'estiu del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, interpretat per l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigida pel violinista Nigel Kennedy.
1: Catalunya Música.

Continuarem amb música del classicisme. Serà amb la sinfonia número 1 en re major de Franz Joseph Haydn, tal com l'interpreta l'orquestra cantilena dirigida per Adrian Shepherd.

0: L'orquestra Cantilena, dirigida per Adrian Shepherd, ens interpretava la sinfonia número 1 en re major de Franz Joseph Haydn.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb un dels motets de Giovanni Gabrieli. Centrem el cor ex cathedra i His Majesty's Sackbuts and Cornets amb el concerto palatino sota direcció de Jeffrey Skidmore interpretant el motet Omnes gentes plaudite manibus.

0: Era el motet Omnes gentes plaudite manibus de Giovanni Gabrieli, que han interpretat el cor ex cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets i el concerto palatino, tots dirigits per Jeffrey Skidmore.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Tot seguit, la pianista Maria Joan Pires ens ofereix els dos nocturns opus 62 de Frederic Chopin.

De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Terrassa i sentir una de les tres versions de la Missa Solemnis de Beethoven que va interpretar l'Orfeó Català aquesta passada tardor. Ens n'anem cap al concert del novembre del 2025 en què Marta Mateu, soprano, Mireia Pintó, mezzosoprano, Roger Padullés, tenor i Joan Martín Royo, baríton, quatre veus esplèndides, van cantar amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i l'Orfeó Català sota la direcció de Xavier Puig. I tot plegat per a interpretar aquesta obra exigentíssima de Beethoven, aquesta obra extensa, aquesta obra desbordant, aquesta obra de l'any 1823 que l'Orfeó Català no cantaia des de feia 60 anys. Una obra amb la qual comença, de fet, una nova etapa per l'Orfeó Català amb el seu nou titular, Xavier Puig, titular també del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i fins fa molt poc de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ara té com a titular Andrés Salado, però continua molt vinculada amb el director de Cervera. Per tant, avui el sentirem tots des d'aquesta gravació de Catalunya Música. Sentirem aquesta Missa Solemnis que l'Orfeó Català també ha interpretat als Estats Units, perquè l'Orfeó ha estat el cor elegit per Gustavo Dudamel per a tancar la seva etapa amb l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles. De fet, la relació de l'Orfeó amb Dudamel ve de lluny, perquè l'Orfeó ha cantat unes quantes vegades dirigida pel veneçolà i ell sempre n'ha quedat content. I a més, pel que sabem, Dudamel sent devoció per Barcelona i pel Palau de la Música Catalana, i tot plegat ha propiciat que l'Orfeó Català travessés l'Atlàntic i aconseguís aquesta fita històrica per aquest cor decisiu en el desenvolupament del cant coral al nostre país. Avui sentirem una Missa Solemnis anterior a aquestes versions americanes perquè us oferim el concert que es va fer a Terrassa. N'hi va haver dos més, un altre a Sabadell i un altre al Palau de la Música Catalana. A tots tres s'hi va interpretar la Missa Solemnis en re major, opus 123 de Ludwig van Beethoven, que ara us oferim en la versió esplèndida de Marta Mateu, soprano, Mireia Pintó, mezzosoprano, Roger Padullés, tenor, Joan Martín Royo, baríton, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, l'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i la direcció de Xavier Puig.

0: Encara ressona el Dona Nobis Pacem que clou aquesta meravellosa obra, aquesta Missa Solemnis de Beethoven, una obra molt exigent, extremadament complexa, que acaba amb aquest fragment meravellós. Una obra que hem sentit en les veus fantàstiques de Marta Mateu, soprano, Mireia Pintó, mezzo-soprano, Roger Padullés, tenor, i Joan Martín Royo, baríton, han cantat amb el cor de cambra del Palau de la Música Catalana i l'Orfeó Català, amb la Simfònica del Vallès i sota a la direcció de Xavier Puig. Xavier Puig és el nou titular de l'Orfeó Català i inaugura una nova etapa per aquest cor de llarguíssima tradició al nostre país. L'Orfeó Català va tenir ocasió d'interpretar aquesta Missa Solemnis 3 vegades a Catalunya aquesta tardor passada, i tot això abans de marxar per a interpretar-la als Estats Units, on hi ha passat ben bé una setmana de gira per a fer 3 concerts amb la Filarmònica de Los Angeles i la direcció de Gustavo Dudamel. Avui n'hem sentit una de les versions prèvies d'aquesta Missa Solemnis que Beethoven va acabar d'escriure el 1823, una obra en què les sopranos canten en una tessitura molt extrema, com a la novena de Beethoven, però la Missa Solemnis és una obra molt més extensa i, per tant, tècnicament és molt exigent. A més, en aquesta obra hi ha moltes emocions contrastades, s'han de trobar les transicions justes, hi ha molt contrapunt, grans fugues al final del Glòria i del Credo. És una obra esplèndida, amb una enorme força interna, la que sap donar Beethoven a les seues obres, obres desbordants, que avui hem sentit als concerts de Catalunya Música. Ha estat una manera fantàstica de gaudir d'aquest cor històric de llarguíssima tradició que ha estat protagonista des dels seus inicis del rumb de la música coral al nostre país. Per tant, Orfeó Català, cor de cambra del Palau de la Música Catalana, Orquestra Simfònica del Vallès i direcció de Xavier Puig, amb Marta Mateu, Mireia Pintó, Roger Padullés i Joan Martín Royo, els intèrprets de la Missa Solemnis que Catalunya Música va enregistrar a Terrassa el novembre del 2025. El concert que us hem ofert avui i que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Maxim Vengerov ha interpretat el concert per a violí opus 33 de Carl Nielsen amb l'Orquestra Simfònica de Chicago i sota la direcció de Daniel Barenboim.

0: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leo Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
2: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curí, des de la sala Luohi d'Espoo i en el marc del Festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.

Continuarem amb la companyia de la violinista Vaiva Escride. Ens oferirà la partita per violí sol número 2 en re menor, número de catàleg 1004, de Johann Sebastian Bach.

0: Acabem de sentir la partita per violí sol número 2 en re menor, número de catàleg 1004, de Bach, en la versió de la violinista Vaiva Escride.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: Continuarem amb la suite del ballet El conte del bufó, opus 21 de Sergei Prokofiev, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Claudio Abbado.

0: Acabem de sentir la suite del ballet El conte del bufó, opus 21b, de Sergei Prokofiev. L'intèrpret era l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la pianista Imma Santacreu. Avui la nostra convidada ens explica què poden aportar les Extended Techniques o tècniques esteses, tècniques ampliades, en la formació dels joves músics i quina repercussió poden tenir en el futur. Comencem.
2: Hola, sóc Imma Santacreu, pianista i pedagoga, i em fa molta il·lusió presentar-vos la selecció de les obres que més m'han influït. Avui us proposo començar per Cants màgics de Frederic Mompou, tocat pel propi compositor, el moviment enèrgic, que és el primer, i el quart, que és el misteriós. Frederic Mompou és un compositor fascinant que aprecio cada cop més i darrerament ha estat al cor del meu treball artístic amb la pianista Caribay Narváez. Hem començat un treball basant-nos en els cants màgics de Mompou i amb una versió amb Extended Techniques, on afegim un cantó de ressonància inspirat en la idea de les campanes, en l'element del ferro que era tan important en Frederic Mompou, aquesta idea de la fàbrica i aquesta idea de la gran immensitat del mar, no? Doncs ens ha donat molt joc a fer un treball sobre Mompou i amb les Extended Techniques. Les Extended Techniques o tècniques esteses és la utilització del piano en tota la seva globalitat i és la manipulació dels sons en l'arpa del piano. És a dir, obres al piano i pots utilitzar les cordes, pots fer rasgat, pots fer pizzicato, pots fer glissandos i ho pots fer amb els dits, ho pots fer amb objectes. I et dona una altra dimensió afegida a l'obra en si. Jo trobo molt estimulant aquest coneixement perquè també als meus deixebles els hi va molt bé de conèixer com sona el piano a l'interior per poder, per exemple, a un moment donat fer un accent a la idea de la ressonància, un esforzando, la idea de vibració, d'acceleració d'un moviment o de la granulació d'aquest moviment, trobo que configura un imaginari que va més enllà del sol teclat. També aquest treball es pot realitzar externament a les cordes. També es poden utilitzar objectes de percussió. Més endavant parlaré d'una obra que estem fent amb la Tània Parra, que s'ha publicat, de la cuina al piano, on a més de la proposició a l'Extended Techniques donem la possibilitat de fer-ho amb percussions externes, per si hi ha algun centre no vol que es manipuli el piano o no hi ha un piano de cua.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: A continuació, us proposo dues peces del cicle Música ricercata de George Ligeti, tocat per Pierre-Laurent Aimard al piano. I són la peça número 1 i la número 7. Ligeti, està esdevenint un dels meus compositors preferits. Trobo que també és molt inspirant per realitzar un treball sobre la meva classe d'improvisació. A Música ricercata es dona el cas de que hi ha la primera peça està executada amb una sola nota, on es desenvolupa té una dimensió rítmica i tímbrica, però a través d'una sola nota, i només al final apareix una segona nota. I cada peça de Música ricercata hi ha una nota que s'afegeix. I és molt interessant per a l'església d'improvisació veure com es pot improvisar amb una sola nota i es poden crear emocions i caràcters diferents amb elements molt simples. I un dels exercicis que jo proposo en unes masterclass d'improvisació amb persones que no han fet mai la improvisació és com, amb imatges dels barrufets, i triant una sola nota, com expressarien el caràcter de cada barrufet, de cada caràcter d'un personatge. I després, evidentment, s'ha d'endevinar, no?, de què estem parlant.

m'agrada molt passejar amb el meu marit, amb el meu fill. M'agrada molt també fer ioga. Ioga ha esdevingut indispensable en la meva vida perquè jo, a resultes d'aquest problema de cor, se'm va derivar una gran escoliosi. Aleshores, ha estat tot un procés de tota la vida de que he hagut de fer prendre cura del cos i de dosificar les energies. Llavors, tots aquests espais de tranquil·litat, anar a concerts és una de les coses que més m'apassionen també, i passejar, passejar, veure el mar, que no el puc veure gaire, malauradament, a París no tenim mar, però ja vindrà, tot vindrà.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.
1: Jo m'imagino el futur continuant a divertir-me al màxim amb l'instrument. Trobo que la paraula jouer du piano, jouer, jugar, és la més bonica de totes, no? Continuar a divertir-te amb l'instrument. Un dels meus desitjos és guanyar temps. Crec que la cosa més difícil a obtenir és aquest temps de poder reflexionar, de descansar, de fer el que vols fer, que trobo és el més difícil d'obtenir. I si aquesta recerca en el món dels contes, de les extended techniques, el treball en la cantera, que trobo que és tan important amb els joves, i una miqueta ajudar a crear aquesta il·lusió, no? Acompanyar els alumnes, els joves, en aquesta recerca cap a quelcom que sigui sublim, que sublimi la nostra realitat, que és una miqueta dura, i trobo que la música hauria d'estar al cor de la societat, si realment volem que esdevingui un món millor. Continuo amb una de les obres també que més m'agraden, que vaig tocar en el meu examen de desè de piano. Però aquí us proposo la versió de Trifonov al piano. És el concert número 2 de Rachmaninov, un fragment del segon moviment, amb la Philadelphia Orchestra, dirigida per Yannick Neset-Séguin. I Rachmaninov una mica també de vegades em fa pensar aquesta idea una mica de l'exili, un exili volgut, en el meu cas també, i com la música també t'ajuda, la vida és a superar moments difícils, no? Com Rachmaninov li va passar. I trobo un moviment molt bonic que ajuda a sobreposar-se d'aquests moments difícils, d'aquest allunyament del teu país d'origen, però que a la vegada forma part de tu en totes les seves dimensions. Jo visc a París, però els meus alumnes toquen Joan Alfaràs. M'emociona quan alguna companya meva fa tocar els seus alumnes El noi de la mare, la versió de Ruiz Pipó. Si d'alguna manera, quan vius a fora, un esdevé una mica un ambaixador cultural del país. El meu fill ensenya català als seus amics. Llavors jo no veig tant la barrera nacional. Trobo que aquesta idea d'internalització és molt, molt, molt bonica i que tots som catalans, tots portem tot el català en el cor, encara que visquis en un país o en un altre.

Hi ha un treball educatiu de primer ordre que hem de realitzar i la música ha d'estar molt més present en tots els àmbits. Som una societat molt més visual que auditiva. Quan l'audició està molt a prop de tot el que fa referència a les emocions, més que tot l'auditiu. És a dir, tanquem els ulls i deixem de mirar, com diu Barenboim. En canvi, no podem deixar d'escoltar tan fàcilment. Aleshores, jo soc molt partidària dels concerts una mica híbrids, on es barreja obra clàssica i obra contemporània. Trobo que funciona molt bé la barreja, perquè una obra contemporània pot ajudar també a aclarir, a fer viure d'una altra manera una obra clàssica i al revés. I el treball amb les Extended Techniques és un treball que demana també una formació, és a dir, no aconsello tampoc a tots els centres que els professors es posin a fer Extended Techniques sense tenir una preparació. Un piano de cua, l'obra

és important, però trobo que tranquil·lament, qui vulgui fer-ho perfecte i qui no, no passa res. Només el fet d'estar en contacte amb aquest tipus d'obres que existeixen ja fa el seu granet de sorra i cada cosa al seu moment.

0: molt personal. Músiques per paladejar.
1: Per acabar, us proposo El amor brujo, La dansa del ritual del foc, tocat per l'Alicia de la Rocha, de Manuel de Falla, evidentment. Clar, l'Alicia de la Rocha ha estat el pilar dels pianistes i trobo que té una força, una energia, i la música de Falla, tot el que és música, podríem dir, espanyola, a mi em té fascinada, no? I catalana, Albéniz, Granados. I justament a Alicia de la Rocha, amb la Tània Parra, li fem una mica un homenatge en el recull que hem fet de la cuina al piano, on parlem d'una àvia que es diu Alicia, que era una gran pianista, que feia viatges per tot el món i que va fer receptes de cuina musicals. I rei, doncs una mica un homenatge a aquesta gran pianista internacional i res, espero que us agradi.

0: I amb aquest Amor Brujo de Manuel de Falla, interpretat per Alicia de la Rocha, acaben les llistes musicals de la pianista Imma Santacreu. Han estat 5 dies en què hem pogut conèixer molt millor la nostra convidada. Aquesta pianista catalana, establerta a París i sempre interessada a fer un pas endavant, tant en l'ensenyament de l'instrument com en la interpretació. Tot i que d'estudiant no improvisava el piano, la necessitat la va fer submergir en aquest món. La nostra convidada va començar a transformar materials existents en els acompanyaments que feia a les seves classes de dansa al Conservatori de París. I a poc, a partir d'aquests petits canvis, Imma Santacreu va anar agafant confiança i va omplir el seu món amb noves idees musicals. Després d'uns quants anys, la improvisació és el centre de les seves classes, que s'han convertit en un espai de llibertat i creativitat i que li han donat una altra perspectiva dels seus alumnes. La nostra convidada defensa que cal fer un treball educatiu en tots els àmbits i que la música ha d'estar molt més present a tot arreu. I ens ha dit: som en una societat més visual que auditiva. Soc partidària dels concerts híbrids, on es barreja obra clàssica i contemporània. Les obres contemporànies poden ajudar a entendre, a aclarir, a fer viure d'una altra manera una obra clàssica i al revés. Gràcies, Imma Santacreu, per explicar-nos tantes coses del teu univers sonor, de la improvisació i de les extended techniques o tècniques esteses. Gràcies per la feina constant d'incorporar nous elements a l'ensenyament musical i també per demostrar que el piano, com a instrument, té molt camí per endavant. I com sempre també agraïm a Josep Lluís Santissó aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de la pianista Imma Santacreu pel molt personal les trobareu a Catalunya Música i a la plataforma 3CAT.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies. Amb Xavier Chavarria.
2: Benvingudes, benvinguts a una nova edició, el 5è capítol d'aquesta setmana del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us proposa viatjar a un any concret en la història i explorar no només el repertori musical que va néixer, que es va crear, que es va estrenar aquell any, sinó també descobrir i veure tot el context social, històric, polític, bèl·lic, artístic i, evidentment, de totes les disciplines que envoltaven els compositors d'aquella època. I aquesta setmana ens hem instal·lat a l'any 1721. Comencem!
1: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
2: I ara ens ve de gust de tornar cap a Itàlia per escoltar un altre dels compositors que en aquell moment estaven en plenitud de forma. Tenia 31 anys, Francesco Maria Veracini, que va néixer a Florència l'1 de febrer de 1690. Per tant, aquest 1721 tenia 31 anys i escrivia música com aquesta.

Francesco Maria Venacini, que va morir el 1768 també a la ciutat de Florència. Va ser un violinista i compositor italià importants. Va néixer en una família de músics, d'artistes. El seu avi Francesco Di Nicolò va ser un dels primers violinistes de Florència i, de fet, va treballar a la cort dels Medici. El pare de Veracini, que es deia Agostino, va ser un dels pocs Veracini que no es va dedicar a la música. Era farmacèutic i en terra morts. Estem escoltant un fragment de la seva sonata en sol menor per a violí i baix continu que sentirem en el capítol d'avui, música del barroc italià d'aquest compositor coetani estricte d'Escarlatti, de Vivaldi, d'Albinoni, de Marcello i de tants altres, i que ha quedat una miqueta a l'ombra, però ja veureu que la música és realment brillant. I aquí, als Sincronies, estem molt compromesos en la descoberta d'aquest repertori d'aquests compositors que sovint han quedat a l'ombra, que no es programen gairebé mai, ni als concerts ni a la nostra emissora. Veracini és un dels compositors que ens ve de gust de descobrir-vos en aquest capítol d'avui.

Un personatge que va ser solista de violí, perquè era un gran violinista, a les misses de Nadal de la Basílica de Sant Marc de Venècia. Ens consta que ho va fer a partir del 1711. Probablement va ser aquí on Giuseppe Tartini el va escoltar i va quedar tan impressionat que a partir d'aleshores es va posar a estudiar un ús especial de l'arc, molt millor del que feia servir ell, per tal d'imitar com tocava Veracini. A finals del 1714, Veracini va participar en una sèrie de concerts benèfics a la ciutat de Londres i com a solista en els entreactes de les obres al Queen's Theatre. Tenia una càlida acollida per part del públic, sens dubte, per la seva brillant capacitat tècnica a l'hora de tocar el violí. No obstant això, les seves composicions no van tenir gaire èxit a Anglaterra. De fet, el 1715 se'n va anar a Düsseldorf, a la cort de l'elector Johann Wilhelm de Saxònia-Eisenach, i li va dedicar un oratori, Moisès al Mar Roig. El 1716, Veracini va estar una altra vegada a la ciutat de Venècia, on li va dedicar 12 sonates al príncep elector Frederic August de Saxònia. I precisament després d'interpretar una altra oratòria a la seva ciutat nadiua, Florència, el 1717 va viatjar a Dresden per treballar a la cort, que és precisament on vivia i on s'estava on treballava Veracini el 1721.

I ja instal·lat a Dresden el 1719, va ser requerit per buscar més cantants a la ciutat de Bolonya i de Venècia, per portar-los a la cort de Dresden. Després se'n va tornar a la capital de Saxònia, on s'hi va estar fins al 1722, quan consta una anècdota o una situació força tràgica que no hem pogut contrastar de forma fidedigna. Però consta que el 1722 Veracini va tenir un atac de nervis, un atac de bogeria, i sembla ser que es va llançar dalt a baix d'una finestra d'un tercer pis. Sembla ser que a la cort de Dresden li feien la vida impossible. En qualsevol cas, aquesta informació només l'apuntem perquè no l'hem pogut comprovar, però sapigueu que va marxar de Dresden després d'aquest episodi i el 1723 va tornar a Florència, la ciutat on havia nascut, on va residir fins al 1730. Allí va compondre i va interpretar obres bàsicament de música religiosa i va participar a la missa i al Te Deum de celebració per l'elecció del Sant Pare Climent XII. Això va passar el 1730. Tres anys més tard se'n va tornar cap a Londres, on va participar en una enorme quantitat de concerts, fins al punt que el musicògraf Charles Burney va dir que no hi ha ni un sol concert a Londres on no hi hagi un solo de violí tocat per Veracini. És aquesta època, el 1733, quan Veracini ja té 40 anys llargs, que va entrar a formar part de l'Òpera de la Noblesa, que era l'orquestra d'òpera rival de la de Händel.

Ara escoltarem la sonata en sol menor per a violí i baix continu que estem sentint de fons, una obra que voreja el quart d'hora de durada, en 5 moviments realment brillants, però abans d'escoltar-la, encara una última dada anecdòtica curiosa pel que fa a la biografia de Francesco Maria Veracini. De fet, va continuar vivint a Anglaterra fins al 1745, ell tenia 55 anys, i travessant el canal de la Mànega, el seu vaixell, el vaixell on viatjava, es va enfonsar, va naufragar, va haver de ser rescatat, això sí, va poder continuar vivint. Veracini va tornar cap a Itàlia i es va convertir en músic d'església. Des de 1755 fins a la seva mort el 1768 va ser mestre de capella a Florència. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do quina biografia. El 1721 Veracini va compondre aquesta sonata en sol menor per a violí i baix continu, el número 1 de l'Opus 1. Sentirem els 5 moviments que la integren: una obertura, una ària affettuoso, una paesana, que és un allegro, un minuetto, que és un altre allegro, i acaba amb una giga. Sentirem la interpretació dels membres de l'Arte dell'Arco amb Federico Guglielmo al violí. Música de Francesco Maria Veracini del 1721.

0: Doncs aquesta era la música italiana que es feia el 1721, en plena època barroca, era la música d'aquest compositor que ha quedat a l'ombra dels grans genis del barroc, Francesco Maria Veracini, florentí, nascut l'any 1690 i, per tant, quan va compondre aquesta música que acabem de sentir, tenia 31 anys. Corria el 1721, Veracini va compondre la sonata en sol menor per a violí i baix continu. De fet, més que no pas compositor, Veracini era un excel·lent violinista que va entusiasmar no només a la seva terra nadiua, Itàlia, sinó també a Anglaterra, a Londres i a la cort de Saxònia, a Dresden. Hem sentit el número 1 de l'Opus 1, aquesta sonata en sol menor, amb 5 moviments, obertura, ària, paisana, minueto i giga. El violí solista el tocava Federico Guglielmo, acompanyat pels membres de l'Arte dell'Arco.
1: Sincronies. La banda sonora d'un món ple de canvis.
0: I un altre dels compositors que estava actiu i ben actiu aquest any 1721 és un compositor alemany, Silvius Leopold Weiss, un dels intèrprets de llaüt més importants del barroc. Va arribar a compondre 600 peces per a llaüt, el seu instrument, la majoria d'elles sonates, i també va escriure música de cambra, concerts, dels quals només en coneixem una part molt reduïda, la part de solista, perquè la majoria de les partitures s'han perdut. Una autèntica llàstima escoltant la música que escrivia Silvius Leopold Weiss. Música com aquesta.

Quina petita meravella de música per a llaüt, una música realment planyívola, perquè el que estem escoltant és una de les obres que Weiss va compondre el 1721. És música elegíaca, música d'homenatge a una persona morta. És el Tombeau sur la mort de Monsieur Comte de Logis, una obra preciosa que va compondre precisament en honor d'aquest personatge de l'aristocràcia que va voler homenatjar Sylvius Leopold Weiss. Això va passar el 1721. És, de fet, una de les obres més profundes i famoses d'aquest compositor. Una peça de lament, un homenatge fúnebre dedicada al seu bon amic i mestre, el comte Johann Anton Losi von Losinthal, el comte de Logis, que diu el títol d'aquesta peça. De fet, era un cèlebre compositor i llaütista txec, aquest personatge que era molt amic del nostre protagonista, Sylvius Leopold Weiss. Aquesta peça està considerada una obra mestra del repertori per a llaüt barroc i destaca pel seu caràcter elegíac, la seva profunda expressivitat i l'ús virtuós del contrapunt en una peça melancòlica.

És una obra realment extensa, llarga, l'estem escoltant de fons, però us volem parlar d'aquest compositor, Leopold Weiss, fill també d'un músic i lleutista, Johann Jakob Weiss. Quan tenia només 7 anys va actuar davant de l'emperador Leopold I. L'any 1706 estava al servei del comte Carles Felip III del Palatinat. En aquell temps residia a la ciutat de Breslau, a Silèsia, una ciutat polonesa que es diu Wroclaw. Va morir a Dresden el 1750, quan acabava de fer 67 anys. Weiss va viure també a la ciutat de Roma entre 1710 i 1714 sota la protecció del príncep polonès Aleksander Sobieski. Allà va conèixer Alessandro Scarlatti, el seu fill Domenico, també, que estava en el servei de la mare del príncep Alexander, que era la reina a l'exili, Maria Casimira. De fet, el 23 d'agost de 1718, Weiss va ser nomenat músic de cambra del príncep elector de Saxònia, August. Allí va romandre molts anys i va gaudir d'una bona situació econòmica i professional fins a la seva mort el 1750. Fixeu-vos, va morir el mateix any que Johann Sebastian Bach. De fet, Weiss va conèixer Johann Sebastian Bach i sembla que van arribar a interpretar música, van arribar a tocar junts. Leopold Weiss va haver de viatjar molt també. Per exemple, va viatjar a la ciutat de Viena, a la cort de Viena, amb els 12 músics de la cambra del príncep elector de Saxònia amb motiu de les seves noces. Doncs escoltem encara un tastet d'aquest tombó sur la mort de Monsieur Comte de Logis, una obra del 1720 que estem sentint interpretada per una lleutista que toca el llaüt barroc i que es diu Evangelina Mascardi. Sentim-la.

0: La llautista Evangelina Mascardi, una especialista en aquest repertori, amb el seu llaüt barroc ens ha interpretat aquesta obra de Silvius Leopold Weiss, composta l'any 1721, el Tombeau sur la mort de Monsieur Comte de Logis, una obra delicada, subtil, deliciosa, molt planyívola, tot un plany, un homenatge en aquest gran amic que va ser mestre també del nostre protagonista, Silvius Leopold Weiss.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I acabarem aquest cinquè i últim capítol i la setmana que li estem dedicant a l'any 1721 explorant novament el repertori que va compondre en aquesta època sense tenir una data exacta, precisa i concreta, però evidentment això ronda el 1721. Johann Sebastian Bach, ja ho sabeu, us ho hem explicat, que Johann Sebastian Bach estava instal·lat a la cort de Köthen, on s'hi va estar 5 anys i mig i va coincidir amb aquest any 1721. 5 anys i mig que van començar exactament el 10 de desembre de 1717. Bach tenia 32 anys, una esposa, Maria Bàrbara, i 4 fills, dels quals 2 van acabar sent músics. Se n'hi havia mort 3 de fills i, de fet, Maria Bàrbara també va morir el 1720, el mes de juliol, mentre Bach estava de viatge, no se'n va poder ni acomiadar. Déu-n'hi-do quin moment més tràgic en una època que també ha estat considerada una de les més felices en la biografia de Johann Sebastian Bach.

I és que Johann Sebastian Bach era un excel·lent violinista. De fet, havia tingut també un càrrec com a violí primer a la cort de Weimar quan tenia només 18 anys. De fet, el seu pare també ho era, violinista. Ho va ser a Erfurt i a Eisenach, que és el lloc on va néixer Johann Sebastian Bach el 1685. Se sap que, en morir, Johann Sebastian Bach l'any 1750 tenia a casa seva un Jakob Steiner, que és un dels violins més valuosos, més valorats d'aquella època. Va fer moltes obres per a violí sol i acompanyament també a part d'aquests concerts, i els tres concerts que tenim per a violins solistes van ser compostos en aquesta etapa de Ketten i sense cap comissió concreta. Els va escriure perquè sí, no ho veien a cap encàrrec concret. Ara sentirem el BWV-1042, és el concert per a violí, corda i baix continu, que té tres moviments, allegro, adagio i allegro assai. És un concert relativament breu, dura un quart d'hora aproximadament, i sentirem a la solista Kati Debreczeni, acompanyada pels English Baroque Soloists i dirigits per John Elliot Gardiner, una magnífica versió enregistrada pel segell Soli Deo Gloria l'any 2019. Sentim el concert per a violí, corda i baix continu 1042 de Johann Sebastian Bach.

0: Música brillant, música concertant, música que podria passar per música italiana, perquè és hereu directe d'aquests concerts italians, d'aquests concerti grossi, que sens dubte Johann Sebastian Bach també coneixia. Però el que hem sentit és un concert de Bach, és el concert per a violí, solista, corda i baix continu, BWV 1042, en tres moviments, Allegro, Adagio i Allegro Assai. Una obra que va compondre per gust, sense cap comissió ni cap encàrrec concret, i ho va fer precisament en els anys en què va viure Johann Sebastian Bach a la cort de Ketten entre 1717 i 1723. Aquesta versió estava dirigida per John Elliot Gardiner al capdavant dels English Baroque Soloists i la solista era Kati Debreceni, una versió enregistrada el 2019 pel segell Solideo Gloria.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs ara sí, hem arribat al punt i final d'aquesta setmana dedicada a l'any 1721. Hem escoltat molta música de Johann Sebastian Bach, però també d'altres compositors, com Händel, Albinoni, Vivaldi, Scarlatti, Leopold Weiss, Veracini, Pietro Locatelli, Evaristo da Labaco, Antonio Vivaldi, De la Lande, De Touche i molts altres. I us ben assegurem que ens n'hem deixat un munt al tinter d'obres realment boniques. Fixeu-vos que hem escoltat només 3 dels 6 concerts de Brandenburg, que d'alguna manera és el recull que ha motivat escollir aquest 1721 aquí als Sincronies, perquè és un recull, aquests concerts de Brandenburg, que van ser recopilats precisament aquest any 1721. Què vol dir això? Doncs que més endavant, aquesta mateixa temporada, li dedicarem una altra setmana en aquest any, deixarem passar unes quantes setmanes per escoltar tota la música que ens ha quedat al tinter. Ens ve molt de gust de continuar assaborint i descobrint tot el que passava musicalment i socialment aquest any 1721, a les primeres dècades del segle XVIII. Esperem que hagi estat tota una descoberta i que hagi estat una bona companyia i que us hagueu passat també, com aquest qui us parla, l'autor dels guions i la selecció musical d'aquest programa, Xavier Chavarria. Que tingueu un bon divendres, un bon cap de setmana i fins dilluns. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria.

0: era Per tu jo cantaria, de Marianne Meistre. N'hem sentit una versió i interpretació del guitarrista Joan Garrobé.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
3: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
3: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. Avui ens ho passarem bé, perquè la proposta que us faig a la sessió és sentir el resultat de les col·laboracions entre la Fitzgerald i l'orquestra de Count Basie. Començarem amb la primera, amb aquesta gravació del 1963, un conjunt de melodies de l'American Songbook que va arranjar per a l'ocasió Quincy Jones.

0: Shiny Stockings. Hem començat amb aquesta cançó de Frank Foster amb lletra d'Ella Fitzgerald i amb l'arranjament que Quincy Jones en feia per aquesta gravació de Count Basie i Ella Fitzgerald, un àlbum en el qual també hi trobem aquesta versió de la Honeysuckle Rose, la cançó d'Andy Rassaf i Fats Waller.
1: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness.

Honey Sack of Rose, la cançó de Fats Waller, una cançó del 1929, a la qual Andy Razaf va posar-hi la lletra que cantava Ella Fitzgerald.

Seguíem amb aquesta altra cançó popular, Them Dear Eyes, una melodia estrenada al 1930 que popularitzarien músics com Louis Armstrong i Billie Holiday. Ella Fitzgerald la va afegir també al seu repertori i en feia aquesta versió arranjada per Quincy Jones per a la gravació Ella and Basie, aquesta primera col·laboració d'Ella Fitzgerald i Count Basie del 1963. L'èxit d'aquesta col·laboració va propiciar moltes trobades posteriors, com ara aquesta gravació a Classy Pear, que és de l'any 79. Els arranjaments en aquesta ocasió els signava Benny Carter.

Sweet Lorraine. Aquesta balada és original de Cliff Burwell i la cantava Ella Fitzgerald amb l'acompanyament de Count Basie i la seva orquestra, que sentim també en aquesta altra versió signada per Benny Carter, l'arranjament de la cançó Teach Me Tonight.

L'estàndard jazzístic Teach Me Tonight és aquest que sentíem, una cançó publicada el 1953 amb música de Jean de Paul i lletra de Sammy Cahn. Ella Fitzgerald i Count Basie van triar aquesta cançó per formar part del segon àlbum que van gravar junts, A Classy Pair, del 1979. I del mateix any és aquesta gravació en directe protagonitzada també per Fitzgerald i Basie.

Doncs en diem Ella Fitzgerald i l'orquestra de Count Basie en directe des del Festival de Jazz de Montreux el 12 de juliol del 1979 amb la cançó After You've Gone, música de Turner Lytton i lletra de Henry Kremer. Marxarem sentint Fitzgerald i Basie cantant I'm Beginning to See the Light i tornem amb més jazz d'aquí una estona. Us espero aquí mateix al nostre club a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, en un concert de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Noruega, el violinista Fedor Gadin interpretarà el segon concert del polonès Karol Szymanowski. El director principal de l'Orquestra de la Ràdio Noruega, Petr Popelka, també dirigirà una pàgina acolorida de George Ligeti, Melodien, i dues obres d'Igor Stravinsky, Les quatre impressions noruegues i el ballet Joc de cartes. La Ràdio Noruega comparteix amb nosaltres aquest concert, enregistrat el gener del 2023 a la Sala de Festivals de la Universitat d'Oslo i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. A través de les pel·lícules de Stanley Kubrick, el nom de Ligeti va traspassar els circuits minoritaris de la música contemporània. Però George Ligeti és un dels compositors més importants de la segona meitat del segle XX, investigador musical, mestre i mentor de noves generacions. Melodien, l'obra que sentim per començar, és una peça de transició. Ligeti la va compondre el 1971 per encàrrec de la ciutat de Nuremberg per la celebració del 500 aniversari del naixement d'Albrecht Durero, l'artista més famós del Renaixement alemany. Escriu el compositor hongarès que en aquesta obra, Melodien, va intentar suavitzar la densa micropolifonia del seu llenguatge musical per fer-lo menys sever, més transparent. Aquí la forma musical es desplega com una xarxa estesa en el temps, una xarxa que flueix contínuament. Les veus es superposen i s'entrellacen, cadascuna amb el seu estil característic, el seu tempo, ritme i estructura. Si sentim aquesta obra per primera vegada, ens pot semblar un caos de melodies discrepants. Però si la coneixem una mica o estem ben atents, en podem captar les connexions internes i el seu esquelet harmònic. Comprovem-ho.

L'Orquestra de la Ràdio de Noruega, dirigida per Petr Popelka, ens ha ofert l'obra de George Ligeti, Melodien. Apareix ara a l'escenari de la sala de festivals de la Universitat d'Oslo, Fedor Rodin, aquest músic rus que despunta per la seva integritat interpretativa en la seva doble carrera de violinista i director d'orquestra. Amb el seu violí Lorenzo Storioni, construït a Cremona el 1779, Fedor Rodin tocarà el segon concert per violí de Karol Szymanowski. Aquest compositor polonès va néixer el mateix any que Stravinsky, el 1882. Tots dos van redefinir l'últim nacionalisme musical romàntic en el qual s'havien format. Van passar de l'ús nostàlgic dels materials folklòrics a l'exploració del potencial d'aquests materials per crear un vocabulari expressiu primitiu i alhora d'avantguarda. El segon concert de Szymanowski presenta procediments formals no convencionals, però l'enfocament harmònic amb l'ús de modes és més tradicional que el del primer i, com la majoria de la música de l'últim període del compositor polonès, està influït per la música de les muntanyes poloneses. Està estructurat en un sol moviment gairebé rapsòdic. Sentim com sona a les mans de Fedor Rodin, violí, i l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Petr Popelka. Concert per violí i orquestra número 2, opus 61, de Karol Szymanowski.

Fedor Radin, violí i l'orquestra de la Ràdio Noruega, sota la direcció de Petr Popelka, ens han ofert el concert per violí i orquestra número 2, opus 61, de Karol Szymanowski. És l'última obra orquestral que va produir el compositor polonès abans de la seva mort prematura per tuberculosi el 1937. El solista de la vetllada, Fedor Radin, amb el seu violí de Lorenzo Storioni, construït a Cremona el 1779, correspon als aplaudiments del públic noruec amb una peça fora de programa. I ha triat l'endimoniat Caprici número 24 de Niccolò Paganini, una de les peces tècnicament més complexes escrites per l'instrument. Un tema, 11 variacions i un final. Per tocar-la cal dominar totes les tècniques del violí.

Aplaudiments a la sala de festivals de la Universitat d'Oslo per aquesta mostra de virtuosisme de Fedor Radin amb la interpretació d'una de les peces per violí tècnicament més complexes, el Caprici número 24 en la menor de Niccolò Paganini. Ha estat el vist que ha ofert al públic noruec després de tocar el segon concert de Karol Szymanowski. Explicàvem abans que aquest compositor polonès va néixer el mateix any que Stravinsky, el 1882, i que tots dos van redefinir l'últim nacionalisme musical romàntic explorant el potencial dels materials folklòrics per crear un llenguatge primitiu i alhora d'avantguarda. L'any 1944, Stravinsky, al capdavant de la Simfònica de Boston, va estrenar la seva peça basada clarament en música popular, les quatre impressions noruegues.

Són les quatre impressions noruegues, una suite que Igor Stravinsky va compondre l'any 1944 i que hem sentit en aquesta versió de l'orquestra de la ràdio noruega dirigida per Pet Popelka a la sala de festivals de la Universitat d'Oslo. I per acabar, el director de la vetllada proposa l'audició de l'últim ballet d'Stravinsky, Joc de cartes, una pàgina que segueix un joc de pòquer amb personatges com ara reines, asos, jugadors i el protagonista, el deshonest Joker, que és invencible gràcies a la seva habilitat per convertir-se en qualsevol carta. El ballet està dividit en tres parts, o, com diu enginyosament el compositor, en tres mans, una partitura carregada de sentit de l'humor i amb moltes cites musicals d'altres compositors com ara Beethoven, Johann Strauss, Rossini, Ravel, Delibes o Tchaikovsky. Tot i que és una obra lleugera i satírica, podria ser una al·legoria del conflicte que hi havia a Europa aquells anys, l'ascens del nazisme i les tensions creixents. El recentment format ballet americà el va estrenar l'abril del 1937 al Met de Nova York amb una coreografia d'un jove George Balanchine. Aquí tenim el ballet Joc de cartes, obra d'Igor Stravinsky.

0: L'amenaçador Joker ha quedat derrotat per l'escala reial al final d'aquest ballet Joc de cartes, l'últim que va compondre Igor Stravinsky. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la Ràdio Noruega el gener del 2023 a la Sala de Festivals de la Universitat d'Oslo i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El violinista Fedor Radin ens ha ofert el segon concert del polonès Karol Szymanowski i el director principal de l'orquestra de la Ràdio Noruega, Petr Popelka, també ha dirigit George Ligeti i dues obres d'Igor Stravinsky. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Tenim ara a punt per sentir l'impressionant quintet amb clarineta en si menor opus 115 de Johannes Brahms. Us n'oferim la versió de Laura Ruiz Ferreres clarinet i el Mandarling quartet.

0: S'acaba aquí el deliciós quintet amb clarinet en si menor, opus 115 de Johannes Brahms. N'hem sentit aquesta interpretació a càrrec de Laura Ruiz Ferreres, clarinet, i el Manderling Quartet.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leos Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

Sonoritats? Estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

Tot seguit, centrem el concert per a dos violins, corda i continu, Riom 509 d'Antonio Vivaldi, interpretat pels violinistes Dimitri Sinkovetsky i Ricardo Minasi, amb Il Pomodoro.

0: Els violinistes Dmitri Sitkovetsky i Ricardo Minasi amb el Pomodoro han interpretat el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509, d'Antonio Vivaldi.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47 de Jan Sibelius, una obra d'un perfum nòrdic irresistible que ens oferirà la violinista en Sophie Muta amb la Capella Estatal de Dresden dirigida per André Previn.

Acabem de sentir el concert per violí en re menor, opus 47 de Jan Sibelius, interpretat per la violinista en Sophie Muta, amb la Capella Estatal de Dresden, dirigida per André Previn.

0: El quartet Kodály interpretava el quartet de corda en fa major, Serenata, opus 3, número 5, de Franz Joseph Haydn.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
3: Aquest programa és una reemissió d'un programa emès anteriorment.
4: Tots inventem els nostres contes de fades. Ella també hi creia. Creia en el conte més perillós de tots. Aquell que el príncep la salvaria. Ja ets gran, pels contes de fada li deien. Has d'aprendre a mirar el món real. Al final d'això es tracta, la infantesa, d'escoltar els secrets dels adults i aprendre d'aquesta manera el seu món real i a sobreviure'l. El laberint del Fauna, de Guillermo del Toro. Pel·lícula de l'any 2006, una pel·lícula hispano-mexicana en guió i direcció de Guillermo del Toro i amb música de Javier Navarrete. Aquesta és la cançó de bressol de Laberint del Fauna. I això és Catalunya Música. És el Gran Tour. Comença el viatge d'avui. Benvinguts.

I aquesta música ara té tots els números, té l'aire, per fer-nos viatjar a Itàlia, la Itàlia del segle XVIII, en concret a Nàpols, amb aquest compositor que va desenvolupar tota la seva carrera mitjans del segle XVIII. Es deia Gennaro Manna. I no hi anem sols, és clar, ens acompanya el conjunt instrumental Il Pomodoro i canta Joseph Orlinsky. No podem anar millor, la veritat.

0: Era música del segle XVIII, música italiana, música de Gennaro Manna. Era el seu motet Laudate Pueris, en la versió de Joseph Orlinsky, acompanyat del conjunt instrumental Il Pomodoro.
1: El Gran Tour, un viatge per la història de la música.
0: I el següent trajecte ara el farem amb Mozart, amb el seu concert per a piano número 24. El farem amb el seu manuscrit. Mireu, l'any 1800, Constanze, la seva vídua, va vendre el manuscrit original d'aquesta obra a un editor alemany. I a partir d'aquí va anar passant d'unes mans privades a unes altres, això durant el segle XIX, fins que un filàntrop escocès la va donar al Royal College of Music. Això passava l'any 1894. Doncs aquest college va seguir custodiant la partitura, de fet la segueix custodiant encara avui en dia. I la partitura original es pot consultar. És una partitura que no conté cap indicacions de tempo. El tempo de cada moviment se'l coneix només a partir dels registres que Mozart va fer en el seu catàleg. Per cert, l'escriurien durant l'hivern de l'any 1785, durant la seva quarta temporada a Viena. Estem sentint el tercer moviment, l'Allegretto.

membres de la Royal Acadèmia de Música de Londres. A més, ell es va convertir en el seu director. Això passava l'any 1832. Va estar en el càrrec gairebé 40 anys. Va ser compositor, va ser pianista, director d'orquestra, pedagog. Havia nascut l'any 1792 i es deia Cipriani Botta. Estem sentint el primer moviment de la seva sinfonia número 1.

0: Doncs era música del compositor anglès Cipriani Potta. Era el primer moviment de la seva sinfonia número 1 en sol menor, escrita l'any 1819. Aleshores, el compositor tenia 27 anys. Ho hem sentit a la versió de la New Philharmonia que dirigia Sir John Barbirolli.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
0: Aquest és el secret dels seus ulls, El secreto de sus ojos. És el títol d'una pel·lícula que combina a la perfecció el cinema negre, el drama romàntic, el thriller, l'humor, fins i tot el relat històric, polític i social de l'Argentina dels anys 70. La va dirigir Juan José Campanella i la música li va encarregar a Federico Jusit, aquest pianista i compositor argentí de Buenos Aires. Actualment treballa entre Madrid i Los Angeles. Viu entre Madrid i Los Angeles. Doncs bé, ell va escriure la banda sonora d'aquesta pel·lícula i el piano li va encarregar, la interpretació del piano, li va encarregar Emilio Cauderer. Una música que transmet perfectament els sentiments de soledat, tristesa i melangia que mostra aquesta història de la pel·lícula El secret dels seus ulls.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Acura, paraula mallorquina que significa ficar alguna cosa fins al cor i també aniquilar. Acurador és el ganivet que es fa servir per degollar els porcs o una altra bèstia. I també és el títol que l'any 2012 va guanyar el Premi de la Crítica Serra d'Or, el millor text de teatre en català. El va escriure Toni Gomila i Nadal, aquest escriptor teatral, actor, productor i director. Ell és nascut a Manacor l'any 1973. I avui el que us porto d'aquí, avui divendres aquí al Club de Lectura del Gran Tour, és un fragment intens d'aquesta obra també intensa, d'aquest Acura, que segons el seu autor, quan va escriure aquest monòleg, ens volia portar al cor de Mallorca, la matança del porc, a la cita social més important per qualsevol illenc, però també a la decadència, a la fi de l'illa de Mallorca tradicional. I el fragment que he escollit avui no és d'un llibre, però sí que és d'un llibret que també ens serveix d'aquesta obra de teatre homònima d'en Toni Gomila, que diu així. Pare nostre, vos que esteu en el cel. Vaja, unes alzines. No són alzines, això. Ah, doncs uns pollancres. No són pollancres. Doncs què són? Són oms. No sabeu res. Quan jo no hi sigui, no sabreu què és un baladre. Ni un atzaroler, ni un guinjoler, ni un rebell, ni una argelaga, ni una estepa, ni un arbusser, ni un alavern, ni un llampúgol, ni una alzina. El jovent s'ha destriat entre el Golf GTI o GTX, un iPhone 7 d'un 8, un PC d'un Mac. Ho saben tot, de les coses efímeres, de les coses que es venen com imprescindibles i que en pocs anys passaran de moda i a formar part del record. Com un Spectrum, o un Atari, o un xubasquero carú, un vídeo VHS o un minidisc. De les coses permanents, de les que transcendeixen els nostres efímer pas per la vida, no els interessa res, ni el seu nom. I amb un genèric l'humilien. No destrien pomeres de pereres, cirerers, alzines ni oms, només diuen arbres. No destrien un mussol, una òliba, un tort, una merla, un pinsà o un sabalí. Només en diuen ocells. I d'aquesta ignorància en vesteixen una seguretat ben falsa. En canvi, la gent gran sap destriar si és ordi o civada a les 3 setmanes de néixer al sembrat, quan tot just és una fulla. Saben si és una carbassera o una melonera, el que tenen davant, perquè saben que allò és bàsic per la vida, per sobreviure. Diuen un cotxe, siga quina sigui la paraula o marca que dugui al darrere, perquè només serveix per anar d'un lloc a un altre. Les paraules diuen qui som, com vivim, què valorem i què menyspreem. Expliquen el nostre món i la nostra esquizofrènia. Ens expliquen a nosaltres. I si canviem de paraules, canviem de món. I el món, per bé o per mal, sempre canvia. Els forts guanyen. I si amb una debilitat covarda descuidem els mots, quan moren els mots, moren els conceptes. I llavors la vida seguirà, silvestre i anònima, o morirà. Com moren els pobles si moren les paraules. És la paraula, l'ànima d'un poble. Fragment del llibret Acura, de l'actor i director i autor Toni Gomila, de l'obra de teatre homònima. I de fons, doncs podria escollir moltes músiques, d'aquí i d'allà. Però m'he decantat per una obra clàssica, intensa, profunda. Perquè, com us dic sempre, hem de seguir les passes dels que saben i aprendre d'ells i d'elles, esclar. Perquè hi ha músiques que no ho són, que són una altra cosa. Però tot ho hem posat allà mateix. És com lo dels ocells, com diu Toni Gomila, que en diem ocells a tot, i no. I amb les músiques passa el mateix. I, a més, endavant de la ignorància, envesteixen una seguretat ben falsa i et fan sentir a tu malament, perquè només t'interessen aquestes músiques i no t'interessen les músiques actuals. Et diuen, i tu has de tragar. I penses, és que no sabeu destriar si és ordi o civada, com diu l'autor. Per això us porto avui un dels músics en majúscula, un dels compositors en majúscula i una obra en majúscula. És el trio número 2, Opus 100, l'Andante con moto, de Franz Schubert.

Doncs estàvem escoltant música de Franz Schubert en aquest bellíssim Andante con moto del seu trio opuscent el número 2 en la versió de Jean-Marc Philippe Barjavédian, el violoncel Rafael Pidó i el violí Vincent Koch. Una música que avui ens ha servit per il·lustrar un fragment del llibret de l'obra de teatre A Cura del mallorquí Toni Gomila Nadal. I avui, com a souvenir, Paraules al vent. Sí, és un poema de l'any 1954 que va escriure Miquel, Martí i Pol. I té a veure amb el fragment que us acabo de llegir. Gomila diu que la paraula és l'ànima del poble i els pobles moren si moren les paraules. I Martí i Pol, en aquest meravellós poema, ens ve a dir de la importància de les paraules. I diu així: nosaltres, ben mirat, no som més que paraules. Si voleu, ordenades amb altiva arquitectura contra el vent i la llum, contra els cataclismes, en fi, contra els fenòmens externs i les internes rutes angoixoses. Ens nodrim de paraules i algunes vegades habitem en elles. Així, en els mons elementals de la infantesa, on les acurades oracions dedicades a lluar l'eterna bellesa femenina, o, encara, en les darreres frases del discurs de la vida. Tot, si ho mirem bé, convergeix en nosaltres perquè ho anem assimilant, perquè ho puguem convertir en paraules i perduri en el temps. El temps que no és res més que un gran bosc de paraules. I nosaltres som els pobladors d'aquest bosc. I més d'un cop ens hem reconegut en alguna antiquíssima roca, com la reproducció estrafeta d'una pintura antiga. I hem restat indecisos com aquell que descobreix la ciutat que visita. Però la nostra missió és parlar, donar llum de paraules a les coses inconcretes, elevar-les a la llum amb els braços de l'expressió viva perquè triomfen en elles. Tot això, és clar, sense viure massa prop de les coses. Ningú no podrà negar que la tasca és feixuga. Miquel, Martí i Pol. És el seu poema Paraules al vent, de l'any 1954. I de fons, doncs, m'ha vingut de gust portar-vos Sibelius, perquè és un músic, Jan Sibelius, que ens ha regalat impagables alegries i també nostàlgies. I aquesta és l'excusa de portar-vos una biografia d'ell, que porta per títol, no podria ser d'una altra manera, Jan Sibelius, vida, música i silenci. Aquest és un dels seus estudis, l'Opus 13. Estimats i estimades, ho deixem aquí i tornem dilluns, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Un plaer poder-vos acompanyar cada tarda durant aquesta estoneta. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui tindrem el privilegi de sentir un dels artistes francesos més coneguts arreu del món, el violinista Renaud Capuçon, aquest músic que sap captivar el públic amb una tècnica impoluta que deixa via lliure la seva sensibilitat. A nosaltres ens captivarà amb la interpretació d'una obra magnètica, el poema d'Ernest Chausson. Abans li sentirem l'estrena d'una altra obra concertant per violí i orquestra, també de forma lliure, la balada del compositor Éric Tanguy. Renaud Capuçon tocarà tot això al costat de l'Orquestra Filarmònica de Radio França i amb la direcció de Daniel Harding, que a la segona part dirigirà una altra obra encantadora, Les variacions Enigma d'Edward Elgar. L'enregistrament el va fer Radio França el febrer del 2025 al seu auditori de París i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb l'estrena de la balada d'Éric Tanguy, un dels compositors francesos de l'actualitat més interpretats a les sales de concert. El 2024, a Radio França li va encarregar aquesta obra per violí i orquestra, que el compositor va dedicar a la memòria del pianista Nicolas Angélique, que va morir fa poc, el 2022, massa aviat. A petició de Renaud Capuçon, Éric Tanguy va concebre una obra que es pogués situar al costat del poema d'Ernest Chausson. Una peça, per tant, de forma lliure, amb quatre moviments que se succeeixen sense interrupció. A la balada, Éric Tanguy fa servir un llenguatge musical lògic i comprensible que no rebutja la innovació però tampoc sacrifica la recerca de la bellesa. Ara la sentim amb Renaud Capuçon, que té el privilegi de tocar el Panet de Guarnerius, un violí que va pertànyer a Isaac Stern. Estrena de la balada per violí i orquestra d'Éric Tanguy, amb Renaud Capuçon i l'Orquestra Filarmònica de Radio França, sota la direcció de Daniel Harding.

Estrena de la balada per violí i orquestra d'Eric Tanguy amb Renaud Capisson i l'Orquestra Filarmònica de Radio França sota la direcció de Daniel Harding. Una peça de forma lliure que, com havia fet Chasson, el seu poema, conté quatre moviments que se succeeixen sense interrupció. I el que sentim a continuació és justament el poema del compositor francès Ernest Chasson, una de les obres més emotives del repertori concertant per a violí. Una pàgina del romanticisme tardà, contemplativa, plàcida, melanconiosa, però també virtuosa. El violí s'hi mou lliurement, com si improvisés, convertint-se en la veu d'una melodia perduda que torna, varia, com un record inquietant i captivador. El solista ha de mostrar habilitat. Renaud Capisson s'hi sent com a casa i nosaltres tenim el privilegi de sentir-li interpretar aquest poema per violí i orquestra Opus 25 d'Ernest Chasson.

Aplaudiments per a Renaud Capisson, Biuli i l'Orquestra Filarmònica de Radio França i pel director Daniel Harding, que ens han ofert el poema per violí i orquestra Opus 25 d'Ernest Chausson, un petit concert per violí de forma lliure que Chausson va compondre pocs anys abans de morir de forma tràgica per un accident de bicicleta el juny del 1899. A la segona part sentirem com Daniel Harding, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Radio França, explora i desxifra les variacions Enigma, una de les primeres obres que van aportar notorietat al seu autor, l'anglès Edward Elgar. Les va completar el 1899 i es van estrenar a Londres aquell mateix any sota la direcció del cèlebre director d'orquestra Hans Richter, que uns anys més tard, a partir del 1904, seria el primer director titular de la Simfònica de Londres. Ja sigui amb inicials o amb pseudònim, cadascuna de les variacions Enigma està dedicada a un amic o familiar del músic, però no n'indica la identitat, d'aquí el títol Variacions Enigma. En total són 14 variacions expressives, brillants, algunes de sentimentals i d'altres d'humorístiques. En conjunt, les variacions Enigma presenten una rica galeria de retrats plens d'enginy, una suite de contrastos que Edward Elgar aconsegueix aprofitant la paleta sonora de l'orquestra. Variacions sobre un tema original Enigma, opus 36 d'Edward Elgar.

0: Una obra captivadora, les variacions sobre un tema original Enigma, opus 36 d'Edward Elgar. El compositor anglès va escriure a mà el terme Enigma a la partitura de les seves 14 variacions sobre un tema original opus 36. Més tard, el mot Enigma va passar a formar part del títol perquè les variacions dedicades als seus amics plantegen un trencaclosques. Qui hi ha darrere de cada variació? No ho sabem. En tot cas, Elgar va tenir reconeixement internacional a partir de l'estrena d'aquesta magnífica composició, el 1899. Daniel Harding dirigia l'Orquestra Filarmònica de Radio França en aquest concert de la temporada musical de Radio França 2025. Avui, a la primera part, hem sentit el violinista Renaud Capuçon, que ens ha captivat amb la interpretació del poema d'Ernest Chausson i amb l'estrena de la balada del compositor Éric Tanguy. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per Radio França al febrer del 2025 al seu auditori de París i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Avui arribarem al final de la nostra franja amb música del barroc francès Jean-Philippe Rameau. Podrem sentir la paravellet en un acte Pigmalió a càrrec de Howard Crook, tenor, i les sopranos Sandrine Pio i Agnès Melon, que canten al costat del cor i l'orquestra de Les Arts Florissants sota la direcció de William Christie.

Fins aquí l'òpera ballet en un acte Pigmalió de Jean-Philippe Rameau. Hem sentit les veus de Howard Crook, Sandrine Pio i Agnès Mellon al costat del cor i l'orquestra de Les Arts Florissants que dirigeix William Christie.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, Les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leos Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curie des de la sala Luohi d'Espoo i en el marc del festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. La clarinetista Annette Cohen lidera la banda que sentirem aquesta nit, el Quartetinho, amb el qual combina la seva música original i la dels clàssics des de Gberto Gismonti fins a Dvořák per celebrar la vida amb l'esperit lúdic de la música. Del segon treball discogràfic de la banda, l'àlbum Bloom, que avui ens farà de fil conductor, és el tema que us proposo per començar. Cocorococo. Benvinguts.

Coco Rococo, la clarinetista Nat Cohen, brasilera de cor, és l'autora d'aquesta cançó que tocava el seu quartetinho, Cohen amb tres multiinstrumentistes, el baixista i guitarrista israelià Tal Mashiach, el percussionista i vibrafonista estatunidenc James Shipp i el pianista i també acordionista brasiler Pitor Gonçalves, que és l'autor d'aquest Tango para Guillermo.

El quartetinho de la clarinetista Nat Cohen, que tocava el tango para Guillermo del pianista de la formació de Víctor González, que en aquest tema combinava el piano amb l'acordió. El baixista i guitarrista Tal Mashek ha escrit aquest altre tema del nou disc de la banda, un homenatge a Paco de Lucía.

El Masiac protagonitzant aquest homenatge a Paco de Lucía d'Aires aflamencats amb el quartetinho de la clarinetista Anat Cohen.

Pallasso. Aquest tema de Nat Cohen és de l'àlbum amb el qual la clarinetista israeliana presentava el Quartetinho el 2022, amalgamant el melodisme i el lirisme de diverses tradicions, des de la samba fins a la música folk israeliana o també les melodies de l'American Songbook. Integren el Quartetinho el baixista i guitarrista Tal Maciak, el pianista Víctor González i el percussionista i també vibrafonista James Shipp.

Anat Cohen, amb la seva passió per la música brasilera, que l'havia portat el 2017 a publicar en duet amb el guitarrista Marcelo González un treball dedicat a la música de Moacir Santos. Respectant la tradició i l'esperit del compositor brasiler, Cohen i Marcelo González van titular aquest recull Outra Coisa, un recull en el qual hi trobem Amphibius, el tema que just sentíem, o aquest altre Maracatucté.

visita de Nat Cohen i Marcelo González a la música del compositor, multiinstrumentista i pedagog brasiler Moacir Santos, un dels pioners en la introducció dels ritmes brasilers al món jazzístic nord-americà. Nat Cohen lidera ja fa uns quants anys el Tantet, una banda de 10 músics creada amb l'esperit d'una big band.

esperit lúdic en aquest tantet de la clarinetista Anat Cohen. Odette Levy-Ari dirigeix també el tantet de Cohen en el cant de comiat amb el qual tancarem la sessió, el Goodbye. Demà més. Bona nit.

0: Via Jazz, una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leos Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

L'audició que us proposem a continuació aquí a Catalunya Música és la de la Simfonia número 2 en si bemoll major, Lobgesang, o Cant de Lloança, que és l'opus 52 de Félix Mendelssohn. La sentirem interpretada per les sopranos Anne Schwanewilms i Petra Maria Schnitzer, pel tenor Peter Seifert, el cor de la Gewandhaus de Leipzig i l'orquestra també de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Riccardo Chailly.

Hem sentit la sinfonia número 2 en si bemoll major, Lobgesang o Cant de Lluança, l'opus 52 de Félix Mendelssohn. La sentíem interpretada per les sopranos Anne Schwanewilms i Petra Maria Schnitzer, pel tenor Peter Seifert i pel cor i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Ricardo Scheidli.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, hem escollit les marxes de Pompa i Circumstància Opus 39 d'Edward Elgar. L'intèrpret serà la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn.

0: La Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn, interpretava les marxes de pompa circumstància opus 39 d'Edward Elgar.
1: Catalunya Música.

La peça de concert o Concertstück que sentirem a continuació és de Robert Schumann. És per a quatre trompes i orquestra i la va compondre en la tonalitat de fa major. L'American Horn Quartet, amb la Sinfonia de Varsovia, dirigits per Darius Wieniewski, interpreten la versió que ara mateix us oferim d'aquesta partitura de Robert Schumann.

0: El que sentíem és la peça de concert o Concertstück per a quatre trompes i orquestra en fa major, opus 86 de Robert Schumann. El quartet de trompes americà amb la Simfonia de Varsovia, dirigits per Darius Wieniewski, n'eren els intèrprets.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.